Is é Jean-Louis Cochléry ceil le gaiilte gaiilín sa bhliain naidiganach a ceithre thug fá ar bhí sa Evan Coulson, Margaret O'Carroll. A chum agus a hain, Sean